0: Cada centímetro del territorio aliado, el impacto de un dron ruso contra ese edificio de Galati que ha dejado dos heridos es para el secretario general Mark Rutte una imprudencia de Rusia. Condena también de la Unión Europea. La presidenta von der Leyen acusa a Moscú de haber cruzado una nueva línea. El presidente del Consejo condena enérgicamente lo que considera una temeraria escalada en territorio europeo y la jefa de la diplomacia dice que no se puede permitir la impunidad. Condena a la que se suman países como Francia, que ha convocado al embajador ruso, o a la vecina Hungría.
1: El gobierno francés ha pedido también a su fiscalía que investigue el tratamiento de los ciudadanos franceses que formaban parte de la flotilla interceptada por parte de Israel. En Cataluña, los sindicatos de docentes retoman a esta hora las negociaciones con Educación para intentar desbloquear un acuerdo. La reunión de ayer terminó sin llegar a ningún acuerdo, lo que llevó a 17 sindicalistas a encerrarse en la consellería donde han pasado la noche. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
2: Aparte de encerrarse dentro de la sede del departamento, también durante la noche de ayer unas 300 personas se concentraron ante la consellería para mostrar su apoyo y parte de los manifestantes llegó a cortar la vía Augusta de Barcelona durante dos horas. En cuanto a la reunión de hoy, la consellera de Educación, Esther Niubó, participará finalmente, ya que era una de las principales demandas de los sindicatos y del personal docente. Los sindicatos aseguran que el principal punto de discrepancia sigue siendo el aumento salarial, pero también reclaman avances en ámbitos como el refuerzo de la escuela inclusiva. Por su parte, el Govern considera que se está haciendo un esfuerzo enorme, dicen, para llegar a un acuerdo.
1: Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: ¿Qué tal están? Bon dia. Estes hores se celebra el ple del Consell que té previst aprovar en una sessió extraordinària els pressupostos de la Generalitat per a 2026. Són els primers de Juanfran Pérez Llorca com a president després de l'acord aconseguit entre PP i Vox i on, entre altres mesures acordades, s'inclou la prioritat nacional. Una vegada aprovats, el conseller d'Economia i Hisenda, José Antonio Rovira, els entregarà a la presidenta de les Corts, a Llanos Massó. Posteriorment, a les 12:30, el president de la Generalitat els presentarà en el Palau. Precisament coincidint amb el ple del Consell, els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT es concentren a hores d'ara a la plaça de la Mare de Déu, a València, en el marc de la vaga educativa indefinida que avui compleix 15 dies sense que s'hagi pogut arribar a un acord. Parlem d'habitatge. A aquestes hores a Alacant s'està celebrant una jornada que porta per títol Lloguer d'habitatge, ocupació il·legal i vivenda social i assequible, que està organitzada pel Col·legi d'Economistes d'Alacant. En quant a l'oratge, la calor continuarà sent la gran protagonista avui, amb temperatures en el litoral de València que poden aconseguir els 36 graus i activar l'avís groc des de les 2 del migdia fins a les 8 de la vesprada. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, el cel estarà poc nuvolós, però les temperatures seran més pròpies del mes de juliol en el prelitoral de València, temperatures que s'atenuaran dissabte i diumenge, encara que seguirà l'episodi càlid i amb cel poc nuvolós que donarà pas diumenge de vesprada, això sí, a ruixats a l'interior de Castelló i de València. Arribem així a les 10:05. Adéu.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: farmaciamundonatural.es.
1: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.

0: Molt contents amb el resultat i com la gent ha rebut el disc. Molt, molt, molt contents.
1: Que bé. Bueno, segon àlbum, es diu Brega, no serà mateix, bueno, lluita, no? Un sinònim de lluita. No serà mateix contra què està lluitant Malifeta.
2: Contra
1: perquè,
2: que fem brega.
1: Sí, contra que pues, fem brega.
0: Doncs pues mira, la fem amb coses que estan fora de nosaltres i que, de les quals no tenim tant de control, però també la tenim a nosaltres mateixa, perquè cada dia breguem, no sé si té la paraula, però tenim lluites amb nosaltres mateixa i els nostres temors i pors i traumes, no? Aleshores, crec que el disc i les lletres engloben aquestes dues lluites que tenim cap a fora i cap al sistema i el govern i tot l'habitatge i tots els problemes que hi ha, la vaga educativa, o sigui, tot, que està la cosa molt mala. I també la brega que tenim en nosaltres mateixa de superar els nostres pors i l'ansietat i la depressió i moments més durs, pues és un poc aquesta brega que tenim tots.
2: Parlaves d'eixa gira que comenceu un poc a, bueno, l'heu presentada i com van a ser els concerts durant tot l'any, cap a on aneu a anar, no? Deies pues, algunes localitzacions, però com, com va a ser?
0: Pues van començar la gira, crec que va ser al març, al Joss Festival a Yellow, i de moment girem, bueno, fins a l'octubre tenim dates per ara, i anem a estar, pues, bueno, País Valencià, Catalunya, que és l'any com que anem cap allà, saps? En plan, vamos. Sí. I després Teruel, que és una data que a mi em fa molta il·lusió perquè jo soc d'ahí i pues, tocar allí, pues, jo què sé.
2: Sí, sempre és especial.
0: Sí. I tot l'estiu vam estar ahí, festivals i tot això. O sea, que
2: anem a fer bona xira,
0: sí, eh? Sí. I és molt divertit.
2: Anem a recuperar, si vos sembla, la història de Malifeta, no? De com va néixer, en quin moment i com ha anat evolucionant.
0: Sí. Pues mira, Malifeta va néixer al 2020, plena pandèmia, nosaltres ahí confinats, muertos de l'asco ja. I bueno, Mireia i Arnaus són parella i van sacar Xinxeta com una manera de, pues, anem a jugar amb estils que els projectes nostres, Pupiles, Mireia, Zo, Arnau, pues no poden fer-ho, no? Que era més reggaeton i tal, molt influenciats per el disc de El Verano de Bad Bunny, no sé, me recordé com es diu.
1: Sí, Un Verano Sin Ti.
0: Un Verano Sin Ti, que tot el món estava loco.
2: Sí, total.
0: I, pues bueno, van soltar Xinxeta, la gent va respondre molt bé, després van sacar altres singles, però sempre des de, sense la... sense pretender tocar-lo en directe, no?
1: Exacte.
0: Volem fer cançons junts a casa i explorar i jugar i tal. Però després, pues, bueno, els seus projectes van acabar i van dir, bueno, potser pues, fem algo més... Anem a tocar-lo, no? Anem a fer algo i necessitem ajuda de més instruments, més músics, tal. I, bueno, pues ahí vaig aparèixer jo, Poyet, Marcos, bueno, companys, i ja... van presentar el disc al febrer i és com el disc que ja és com la banda,
2: el grup més gran,
0: el grup consolidada, diguem. I eso pues nos hemos ido añadiendo.
1: Claro. Esta es la historia de Malifeta, pero nos interesa también mola tu historia, Ana, que es muy interesante, ¿no? Porque tú estabas en la retaguardia de la música, portant la prensa a diversos grups i vas donar el salt a l'escenari, mai millor dit, amb els teus companys o amb la gent per a la que treballaves, no?
0: Sí.
1: Com va ser això?
0: Pues tía, muy random, tío, yo qué sé.
2: Democratic,
0: es que, muy democratic. Es que, a ver, yo qué sé, pues tía, yo treballava amb Zo també, una casualitat de la vida que jo acabara treballant amb Zo, però bueno, eso es como otra historia, però jo estava treballant amb ells i amb altres grups, La Raíz, Ciudad Jara també, i un dia jo sempre cante des que jo era xicoteta, el meu joc és cantar, i a casa sempre jugava, era com algo que jo tenia molt reservat per a la meva intimitat, saps? Jo m'agrada molt cantar, i però ho feia per a mi, ni el meu entorn no sabia que jo cante ni res.
1: Sí.
0: Però bueno, i què passa? Que jo quan escolte música sempre estic com tararejant i jugant a fer veus sense saber res, perquè jo no tinc ni idea de música. I a la furgoneta, amb Zo, Arnau em va escoltar, que jo estava amb els cascos, i em va escoltar cantar algo i va dir, hòstia, pues cantas bé, i jo, bueno, me gusta, però
2: no sé.
0: I ahí se va quedar. I després, pues, quan Arnau i Mireia van decidir anem a fer algo, Arnau i Mireia van dir, tio, pues, anem a dir-se-lo a Anna. I Mireia me ho va proposar en una festa, en plan, oye, tia, tu treballaries per a Malifeta? I jo pensant que era per a les xarxes, vas dir, clar. I dijo, no, però per a què cantes, eh? I jo,
1: ¿qué?
0: Vale, sí. O sea, ¿qué? Pero sí.
2: Ha llegado mi momento.
1: Sí, pues, tia, no te va a costar, yo qué sé. ¿No? Sabías que estabas preparada para esa... Tia,
0: pues ¿sabes que había alguna moment. Cosa que era como... Sí, sí,
2: o sea... Ni había algo que te diga que sí, que eso no va a pasar o que tenía que pasar, ¿no?
0: Sí, al igual que no me va a pasar amb les fotos que yo feía.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El Consell aprova els pressupostos per a 2026. 500 milions més estaran destinats a educació. Bona vesprada. D'esta forma, el govern valencià trau pit enmig d'una vaga educativa. Els docents s'han tornat a concentrar este matí prop del Palau de la Generalitat per a exigir que es reprenguin les negociacions de manera immediata. De moment estan citats per al diumenge de vesprada. Són dos dels temes de portada que els ampliem junt a altres notícies de la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com els diguem, el govern valencià ha aprovat avui divendres el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026. Ascendeix a 33.305 milions d'euros, 1.014 milions més que en 2025, la qual cosa suposa un increment del 3,1%. Els han presentat el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, amb el so de fons, això sí, des del Palau de la Generalitat, de la protesta que es manté fora el professorat d'Educació Pública des de primera hora del matí. Allí en el Palau està Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada. Si ha sigut precisament la d'educació la partida pressupostària on més ha posat el focus, el conseller d'Hisenda ha dit que és el més alt que s'ha presentat mai, amb un augment d'aixòs 500 milions d'euros. Més del 50%, ha dit, de l'augment total dels comptes és per a educació.
4: Se han consignado todos los compromisos con la educación pública en un presupuesto creíble y real. No se trata de vender humo ni llegar a acuerdos con medidas sin consignación presupuestaria o sin memoria económica. Eso lo hacían los anteriores gobiernos, no nosotros.
3: Ha dit també el president Pérez Llorca que estos comptes arrepleguen els compromisos que s'han avançat pel que fa a la negociació amb els sindicats. També s'ha referit als impostos i a la rebaixa fiscal que anirà inclosa en la llei d'acompanyament a estos comptes.
5: Hoy en la actualidad se habla mucho de las reivindicaciones de los funcionarios y que también tenemos la obligación de atender y de mejorar sus condiciones, pero no podemos dejar como olvidados a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena, que ellos también necesitan de gestos importantes de la administración.
3: El pròxim dilluns ha avançat entraran en vigor dos rebaixes d'impostos, entre elles el de transmissions patrimonials, que passarà del 10 al 9%. Un apunt més, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua experimentarà una pujada del pressupost del 4% i no s'inclourà en el text almenys el concepte de prioritat nacional pactat amb Vox.
2: Gràcies, Núria. L'oposició que fa pues, es desmarca dels pressupostos i no ha assistit a l'acte oficial de recepció dels comptes públics a les Corts. Partit Socialista i Compromís centren precisament les seues crítiques en el principi de prioritat nacional. Ramon Pérez.
6: Els socialistes parlen directament de racisme.

0: i avancen que presentaran una proposta alternativa pròpia dels pressupostos. José Muñoz n'és el seu síndic.
1: Desde hoy los presupuestos de la Comunidad Valenciana van a estar condicionados al origen de las personas, a su raza, y por tanto va a ir en contra de un principio básico de la Constitución como es la no discriminación por estos motivos. Es un día muy triste para la Comunidad Valenciana, muy peligroso.
0: Compromís parla també de racisme i de dependència del PP de Vox. El seu portaveu adjunt, Carles Esteve, considera que els serveis públics valencians ixen perdent també estos comptes.
2: Esta baixa de impostos als més rics l'està pagant la majoria de famílies valencians i valencianes en uns serveis públics que estan agonitzant. És difícil que ens sorprenguin avui en uns pressupostos que siguen útils per al que està patint la gent, i el que estem veient és això, que una altra vegada li donem un valor d'oxigen a Vox per a que parlem de coses que no és el que ens està passant a la majoria.
3: I mentre estaven aprovant i presentant els pressupostos autonòmics per a 2026, fora en els voltants del Palau de la Generalitat, com es dèiem, el professorat valencià s'ha tornat a concentrar després de 3 setmanes de vaga indefinida per exigir a la Generalitat que no dilate la negociació.
0: L'equip negociador de Comissions Obreres, UGT i STPB ha aconseguit finalment que els rebera avui la consellera d'Educació, Carmen Ortí, a qui han demanat el document de l'acord i una mesa urgent. La resposta ha sigut convocar una nova reunió negociadora per a diumenge a les 6 de la vesprada. Malgrat tot, els sindicats volen que les negociacions es reprenguin avui mateix, com ha assegurat a Onda Cero el delegat sindical d'UGT, Kilian Cuerda.
4: Perquè ja pot tindre la conselleria clar que, malgrat el seu joc brut, aquí hi ha un col·lectiu fort, unit i mobilitzat, que no se va rendir, exigint una negociació ja, immediata. No el dilluns, no el diumenge d'esprada, ja. Perquè l'educació pública valenciana necessita solucions immediates. No una consellera i un president de la Generalitat que s'amaguen dels seus docents i que juguen a fer-los mal.
0: En la mateixa línia, els docents lamenten que s'estiguen dilatant les negociacions, però insisteixen que seguiran com ho han fet aquestes 3 setmanes, lluitant, diuen, per dignitat. Sentim Didac, del Col·legi Les Arts de València, i Maria, del Col·legi Amadeo Tortajada de Mislata.
5: Clar, estan jugant a l'estratègia del desgast, però el que s'ha demostrat és que la cosa no baixa i, per tant, la fermesa dels docents és admirable.
6: Estem decebuts, estem molt tristos, molt contents, estem combatius, estem forts, una sensació molt rara.
3: I avui en Castelló les mobilitzacions del professorat s'han traslladat precisament a l'Escola Oficial d'Idiomes, que s'han sumat a la vaga, i 90 alumnes que havien d'examinar-se de València Oral no han pogut fer les proves Castelló. Lorena Pardo.
7: Un examen que els professors realitzaran quan Conselleria arribi a un acord amb els sindicats i que impedís a estos alumnes presentar el mèrit del valencià. Yolanda Tomàs, del Departament de València, denuncia la precarietat de l'Escola d'Idiomes de Castelló.
8: Se ha recortado más del 20% de la plantilla, sobre todo los idiomas que están más minorizados. Español para extranjero tienen unas listas de espera enormes. En valenciano también. También tenemos unas ratios exageradísimas. Hay 44 alumnos. En nuestro caso del valenciano, pues además todos los títulos de C1 que se están regalando a la gente en los institutos.
7: La vaga en l'Escola d'Idiomes continua dilluns, mentre la Universitat Jaume I ha emès un comunicat en el qual demana a la Generalitat que negocie i no dilate més el conflicte.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
3: I demà dissabte més de 200 entitats tornaran a eixir al carrer per a reclamar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, deixi la seva acta a les Corts.
0: La manifestació començarà a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament de València i el seu recorregut serà el mateix que es va fer a la primera manifestació després de la Dana. Mariló Gradoli i Rosa Álvarez.
11: Continuem sense una explicació completa, sense responsabilitats polítiques assumides i sense garanties reals de que una tragèdia com la que vam viure i sa negligent gestió no torni a repetir-se.
12: Pérez Llorca, com a actual president de la Generalitat, és responsable, i Feijó, com a president del PP Nacional, és responsable de que Mazón continue sentat en les files del PP. Ells no poden llevar-li l'acta de diputat, però sí que poden demanar-li-la.
3: I la plataforma Setmana Santa Inclusiva de Sagunt ha remès una carta al Papa Lleó per a sol·licitar la seva mediació en el conflicte obert per l'exclusió de les dones en la cofreria de la Puríssima Sang de Sagunt. Sergi Beltrán.
13: En l'escrit, les impulsores de la

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:30 i arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de divendres en un programa especial. I és que avui Comunitat Valenciana en la Onda es trasllada fins al cor d'un dels sectors més importants per a la nostra terra. Estem al CDT de València, un espai on es formen molts professionals que fan possible que milions de persones trien cada any la Comunitat Valenciana per a disfrutar, descansar, descobrir i tornar. Avui volem parlar d'alguna cosa més que de xifres, de platges o de visitants. Avui parlem del costat humà del turisme, de com el turisme pot generar oportunitats, ocupació de qualitat, futur per als pobles menuts, inclusió, benestar i també orgull de territori, perquè la sostenibilitat no només té a veure amb el medi ambient, també té a veure amb les persones. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, durant els pròxims minuts coneixerem com la Comunitat Valenciana, com el nostre territori, està impulsant un model turístic més humà, més competitiu i més sostenible socialment, en un moment clau, a més, per al sector, com tots sabem, a les portes de l'estiu del 2026. I ho farem parlant de formació, d'ocupació, de fons europeus, de reptes de futur i també d'exemples reals que ja estan transformant municipis i destinacions de tota la nostra comunitat. I per això ens acompanyaran avui el director general de Turisme de la Comunitat Valenciana, Israel Martínez. Molt bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. I també tindrem el responsable de Fons Europeus, MRR, de Turisme Comunitat Valenciana, Òscar Jiménez.
3: Bienvenido.
2: Buenas tardes, bienvenido. I bueno, a més coneixerem un cas molt concret de l'interior de Castelló, a Llodar, on el turisme rural s'ha convertit també en una ferramenta per a mantindre viu tot aquest territori, companya.
1: Pues així és, així que arrenquem este especial Comunitat Valenciana en la Onda des del CDT de València. Abans, això sí, d'entrar en matèria, fem una breu parada per a repassar l'actualitat d'esta jornada. Saludem a la nostra companya d'informatius, Amparo Piqueres. Bona vesprada.
4: Què tal, companyes? Bona vesprada. Sí, anem a repassar alguns dels assumptes principals d'avui. El govern valencià acaba d'aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026. Ascendeix a 33.305 milions d'euros, 1.014 milions més que en 2025, suposa un increment del 3,1%. L'oposició es desmarca dels pressupostos i no ha assistit a l'acte oficial de recepció en les Corts. Partit Socialista i Compromís centren les seues crítiques en el principi de prioritat nacional. Pressupostos que han presentat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira. Això sí, amb el so de fons des del Palau de la protesta que es mantenia fora per part del professorat de l'educació pública, professora que s'ha tornat a concentrar després de 3 setmanes de vaga indefinida per a exigir que no dilate i no es dilate més la negociació. Dir que la resposta de la conselleria ha sigut convocar una nova reunió negociadora el diumenge a les 6 de la vesprada. Avui en Castelló, a més, les mobilitzacions del professorat s'han traslladat

0: Uno detrás de otro, o sea que...
1: Bueno, querido Ignacio, te voy a liberar.
0: Te veo venir, me vas a prohibir salir por algún motivo.
1: Te voy a prohibir salir, sí, hoy por lo menos, el domingo no, porque se suavizan las temperaturas.
2: ¿Eh? Hoy es la noche tropical,
1: y
2: ¿no?
1: Hombre, no te vayas a la Feria del Libro a las 5 de la tarde porque no va a ser hora.
3: No, vaya mañana a las 12, ¿cómo que a las 5?
1: A las 12,
2: hay un chavalote de Pamplona que firma algo,
1: a
2: no
1: las
2: sé.
1: 12.
3: A las 5, ¿para qué va a ir? Va a sentar fatal. Claro.
1: Porque no hay gente a las 5. Bueno, Ignacio, un abrazo muy grande. Buen fin
3: un
1: de semana.
3: Un abrazo progresista.
2: Un beso.
1: Buen fin de semana. Hello.
4: Por fin, con Cantizano.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: Valorado.
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Próximo destino, Elda.
8: El domingo 31 de mayo, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, viaja a Elda coincidiendo con sus fiestas de moros y cristianos. Un programa especial para descubrir una ciudad llena de patrimonio, tradición, calzado, cultura, gastronomía y música. Desde la sala de exposiciones del Casino Eldense para vivir de cerca unas fiestas únicas. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana y la Consellería de Educación, Cultura y Universidades. Onda Cero, tu radio.
9: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
10: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
9: Y así responde un experto de Verisur ante el peligro.
10: Soy Ana de Verisur. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
9: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisur. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
11: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
12: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'haguera anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Aníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. y que la descobréis en TEN.

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany arranquen la seva tramitació. El govern valencià els ha presentat avui reivindicant l'augment d'inversions en educació o en sanitat. L'oposició, en canvi, es fixa en aquest principi de prioritat nacional encapçalat per Vox. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. La vaga educativa indefinida es manté de cara a la setmana que ve, almenys això de moment. Setmana que en qualsevol cas serà important per les proves d'accés a la universitat i pels exàmens de les escoles oficials d'idiomes. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El govern valencià ha aprovat avui el projecte de pressupostos de la Generalitat per a enguany, ascendint a 33.000 milions d'euros, 14 milions més que el 2025. Núria Moreno.
2: L'educació ha sigut la partida que més han destacat per acaparar, han dit, la meitat de l'augment dels comptes. Ascendeix a 7.749 milions d'euros, un 6,2% més. Segons el conseller d'Hisenda, arreplega els compromisos

0: compromiso s'ofereix als docents en el context de les negociacions per la vaga indefinida.
1: Se han consignado todos los compromisos con la educación pública en un presupuesto creíble y real.
0: Uns comptes que s'han pactat amb Vox, que havia establert el concepte de prioritat nacional com a una de les línies roges per a donar el seu suport en referència a donar privilegi als ciutadans espanyols sobre els estrangers pel que fa a les ajudes socials. Tot i que avui José Antonio Rovira ha negat que aquest concepte estiga incorporat literalment a l'avantprojecte de llei.
2: Es que en las cuentas como tal la prioridad nacional no se puede recoger. Yo entiendo que la prioridad nacional pues se referirá, como se ha dicho en muchas ocasiones, al arraigo.
0: Els de 2026 són els primers pressupostos del president de la Generalitat, que ha posat el focus en la rebaixa fiscal i ha avançat que a partir del dilluns entren en vigor dos noves reduccions pel que fa a impostos. El de transmissions patrimonials passa del 10 al 9% i en successions i donacions s'afitja una bonificació del 25% per al grup que inclou a germans, tios i nebots. Mesures que s'arreplegaran en la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos que es presentarà dilluns que ve.
3: Hoy en la actualidad se habla mucho de las reivindicaciones de los funcionarios y que también tenemos la obligación de atender y de mejorar sus condiciones, pero no podemos dejar como olvidados a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena, que ellos también necesitan de gestos importantes de l'administració.
0: Pel que fa a la dotació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, creix un 5,1% respecte a les mesures relacionades amb la Dana. 25 milions van per ajudes a persones afectades. Quant a la resta de partides i per conselleries, la de Sanitat puja fins als 9.453 milions, un 2,9% més, i Serveis Socials fins als 2.731 milions.
4: L'oposició es desmarca d'estos pressupostos. Partit Socialista i Compromís centren les seues crítiques en el principi de prioritat nacional. Parlen directament de racisme i de dependència del PP de Vox. El ministre d'Hisenda, el socialista Arcadi Espanya, avui a Paterna, ha criticat també els nous pressupostos de la Generalitat. Pendents encara estan, això sí, els pressupostos generals de l'Estat. El ministre Espanya censura eixa idea de prioritat nacional.
5: Ya sabemos que en la Comunidad Valenciana los acuerdos entre el Partido Popular y Vox van por la línea rápida, ¿no? Lo que pasa es que han disimulado un poco para que no pareciera que son dos fuerzas algo más que hermanas. Este país no es así. Este país no es así. La prioridad más importante es la prioridad social. Esa es la prioridad.
4: El professorat ha tornat a traslladar la protesta de la vaga educativa indefinida a les portes del Palau de la Generalitat, coincidint amb esta presentació del projecte de pressupostos. També s'han mobilitzat a les portes de la Conselleria d'Educació per a aconseguir l'última versió de Conselleria per escrit i per a avançar la pròxima mesa de negociació, que no serà dilluns, sinó diumenge de vesprada. Amenaça ara amb sumar-se a la vaga el professorat de les escoles oficials d'idiomes, que té exàmens la pròxima setmana. Cristina és professora jubilada de francès de l'Escola Oficial de Torrent i, tot i estar això jubilada, ens explica que no s'està perdent cap mobilització.
6: I jo estic super orgullosa de veure com estan aguantant malgrat totes les dificultats que puguen tindre. I el meu, la meva obligació és acudir totes les vegades que puc a les concentracions, a les manifestacions, difondre les xarxes socials i fer força amb ells.
4: La Universitat Politècnica de València i la Jaume I de Castelló s'han sumat avui a la de València i han emès també comunicats propis demanant un acord per a la vaga educativa indefinida. Molt pendents, ja ho saben, també de les proves d'accés a la universitat de la setmana que ve i de com la vaga podria afectar-les, però en qualsevol cas encara queda el cap de setmana per a repassar, per a apurar els apunts, a calmar nervis i per a preparar-se també físicament, perquè, i això és important, el 90% de l'estudiantat pateix mal de cap recurrentment i s'agreuja en èpoques d'exàmens com esta. Javier Bonastre és doctor en fisioteràpia i és coordinador del grau en fisioteràpia de la Universitat Europea de València. Javier, bona vesprada.
7: Hola, buenas tardes, Ramón.
4: ¿Por qué el mal de cap, Javier? ¿A qué es deu que siga la molestia más presente entre el alumnat? Y sobre todo, claro, ahora en época de exámenes. ¿Por qué?
7: Pues mira, Ramón, principalmente esto se debe a que durante los exámenes se acumulan muchos factores de riesgo, ¿no? Como puede ser un mayor estrés, más horas de estudio, un peor descanso y sobre todo más tiempo delante de las pantallas. Al final no es que el examen provoque directamente el dolor de cabeza, bueno, quizá a los que no han estudiado sí, pero sí crea el contexto perfecto para que aparezca o incluso empeore.
4: I tinc entès, Javier, corregis-me si m'equivoque, però tinc entès que no només és mal físic com a tal, que també, sinó que pot arribar a influir igualment la percepció del mateix estudiant, no? És a dir, que ixe estrès incideix també negativament sobre la percepció del dolor, no?
7: Efectivamente, el estrés al final...

0: no solo puede provocar el dolor de cabeza, sino que también hace que vayamos a percibir este dolor como más intenso o más preocupante. Entonces, cuando estamos bajo presión, en este caso de los exámenes, el sistema nervioso está mucho más sensible y esto influye en cómo vamos a vivir de estos síntomas.
1: I com podem fer per a acabar amb el mal de cap en exàmens o almenys mitigar-lo? No sé si tens alguna pauta, algun consell en línies generals.
0: Sí, al final la clave está en lo más sencillo, en hacer pausas, moverse, si puede ser practicar algún deporte, cambiar de postura y sobre todo respetar el descanso. Porque al final muchas veces no es cuánto estudias, sino cómo lo haces. En este sentido, por ejemplo, desde la Universidad Europea de Valencia y en línea con nuestras distintas áreas de investigación aplicada a problemas de la sociedad, pues estamos trabajando específicamente en el ámbito de las cefaleas y la migraña, en este caso, por ejemplo, a través de un proyecto europeo que yo coordino, que se llama MoveMe, con el objetivo de trasladar este tipo de pautas, basadas siempre en una evidencia científica, al día a día de pacientes y de estudiantes.
1: Clar, mencionaves tu, Javier, per exemple, moure's, però clar, en un examen no ens podem moure, per això te pregunto més específicament, de cara a la setmana que ve, i si es proves d'accés a la universitat, què pot fer l'estudiantat, l'alumnat, la nit prèvia o just abans de l'examen per a mitigar el mal de cap? En aquestes circumstàncies, què és el que podrien fer?
0: Bueno, pues como comentábamos antes, la noche anterior es fundamental dormir bien, evitar esas sesiones maratonianas y muchas veces nocturnas de estudio, ¿no? El cuerpo necesita esa pausa, ese descanso. Antes del examen, recomiendo sobre todo hidratarse, llegar con tiempo al lugar de examen y si puede ser, caminar unos minutitos, ya que a veces los hábitos más básicos son los que más van a ayudar. Y sobre todo, confiar en el trabajo que han realizado a lo largo del curso y recordar que un examen evalúa únicamente una parte de lo que han aprendido, pero no va a definir nunca el valor, las capacidades o el potencial que tiene un estudiante.
1: Molt pendents queden, per tant, de les proves d'accés a la universitat d'enguany, que seran la setmana que ve, ho contarem així a la ràdio. De moment, aquestes han sigut les pautes per al cap de setmana i per les hores prèvies als exàmens, les pautes de Javier Bonastre, que és doctor en fisioteràpia i és el coordinador del grau en fisioteràpia de la Universitat Europea de València. Gràcies, Javier, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Muchas gracias, Ramón.
2: La brújula Comunidad Valenciana.
3: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
4: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
1: A punt d'arribar a les 7:30, la Generalitat afirma haver rebut 640 sol·licituds per a les indemnitzacions de 80.000 euros per als familiars de les víctimes mortals de la Dana. Demà dissabte serà la manifestació Mazón a la presó d'este mes de maig a les 7 de la vesprada i amb el mateix recorregut que la primera manifestació, ixint des de la plaça de l'Ajuntament. La plataforma Setmana Santa Inclusiva de Sagunt ha remès avui una carta al papa Lleó XIV per a sol·licitar la seva mediació en aquest conflicte obert per l'exclusió de les dones de la confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
5: En l'escrit, les impulsores de la iniciativa reclamen una paraula orientadora que facilite l'accés de les dones a la confraria i consideren difícil d'entendre que es mantinga aquest veto en una església que aposta per la inclusió i la igualtat. Blanca Ribelles és la portaveu de Setmana Santa Inclusiva.
6: És una llàstima que hàgim arribat a aquest punt, però nosaltres hem d'utilitzar totes les ferramentes que tenim al nostre abast per aconseguir la igualtat en la Setmana Santa Saguntina.
5: La petició coincideix amb l'obertura de diligències per part de la Fiscalia de València per a investigar una possible discriminació per raó de sexe i amb l'expedient que podria suposar la retirada del títol de Festa d'Interès Turístic Nacional a la Setmana Santa Saguntina.
1: La nau de la Universitat de València acollirà demà dissabte l'edició d'enguany dels Premis Samaruc, que és la que en fa 34, una iniciativa del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat. La seva presidenta, Teresa Gomis, explica que, a més dels Premis de Bibliotecari de l'Any i Bibliotecària d'Honor, s'entregaran també, es lliuraran també premis a literatura destacada en valencià.
7: Estos premis tenen per objectiu donar visibilitat a la nostra literatura de proximitat adreçada.

0: adreçada a públic infantil i a públic jove, i per això premiem els millors llibres de cada categoria d'autoria valenciana i escrits en valencià. Els títols seran desvelats en la gala d'este dissabte 30.
1: I un últim apunt informatiu de fa només uns minuts. L'Audiència Nacional ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut a Alacant en les últimes hores en el marc d'una operació antiterrorista que ha tingut lloc a més a Alacant, Xixona, Torrevella i Oriola. Esports dels divendres amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Primer cap de setmana sense lliga, sí. Però m'has dit que tenim coses a contar, sí. Començant pel bàsquet.
2: Clar, perquè partit importantíssim. A les 8 i mitja, Roig Arena, València Bàsquet, Gran Canària. És un duel fonamental per a València Bàsquet, perquè anem a veure com queda, però ha de ser cap de sèrie des play-off. Hauria d'acabar segon per evitar el Real Madrid fins a una hipotètica final, perquè encara queda eixa lluita per el títol amb eixos play-off que arrenquen ja la pròxima setmana. Crec que finals arrenquen ja es play-off en el mes de juny pel títol de Lliga ACB, i que estem molt pendents, evidentment, de València Bàsquet. En clau futbolística, ahir parlàvem de l'objectiu europeu del València, però parlàvem nosaltres, no ha parlat cap protagonista. Sí, ho han fet en el Llevant, en esta sintonia en Onda Cero València. Han pogut escoltar les entrevistes en Onda Deportiva València, les poden seguir en Twitter, @devalencia, també al nostre Instagram, @ondadeportivavalencia, amb Pablo Martínez, capità del Llevant, amb Luis Castro, entrenador, sí, del Llevant, i avui ha comparegut Pablo Sánchez, president del conjunt Granota, que ha parlat del que serà o el que ha de ser el mercat este estiu.
3: Lo que tenemos pensado es mejorar el equipo. Siempre cuando terminas una temporada lo que tienes que intentar es mejorar, y no pensamos en nada más que en mejorar. Evidentemente el Levante es un club vendedor, tendremos que vender, va a haber ventas con total seguridad. Afortunadamente, como decía también al principio, el equipo y la plantilla se ha revalorizado muchísimo la atención, y eso es bueno para el club. Entonces, pero nuestro objetivo es mejorar el equipo para el año que viene, si Dios quiere, no pasar estos apuros que hemos pasado.
2: I no repetir errades del passat, amb dos notícies clau, no? Ixe superàvit econòmic, encara abans de les vendes, per tant és una molt bona notícia després de 5 anys de pèrdues, i que no es ven la secció femenina. Estaven negociant per a vendre el Llevant femení, club pioner del futbol femení a Espanya, juntament, sí, amb l'Espanyol, sí, i l'Atlètic Club, pues la secció continuarà dins del Llevant Unió Esportiva, així que és una excel·lent notícia. En Villarreal també tenim notícia en forma de continuïtat, perquè Carlos Romero acaba la seua sessió amb l'Espanyol, torna a casa i renova fins al 2030. Crec, Víctor Frank, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. Fins l'any 2031, anunciat en el dia d'avui el Villarreal, que lliga el futbolista que arriba de la seva sessió a l'Espanyol i que apunta a ser un jugador especialment important al llarg de les properes temporades en el conjunt groguet. I a més, en Vallecas, Íñigo Pérez ha anunciat en el dia d'avui que dice al Rayo Vallecano s'espera que a meitat de la propera setmana el Villarreal anuncie la seva contratació com a tècnic de cara a les properes temporades.
2: Gràcies, Víctor, i d'entrenador a entrenador, perquè s'acomiadava Eder Sarabia de l'Elx per sorpresa i a ball de noms, però no acaba Bragarnik de decidir-se per cap d'ells. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes. Se prevé que la próxima semana comiencen las conversaciones de Cristian Bragarnik con los distintos entrenadores que hay encima de la mesa. Todavía no ha habido contactos con ninguno. Uno de los que aparece en la lista, que figura en ese abanico, es García Pimienta, el exentrenador, entre otros, de la Unión Deportiva Las Palmas y del Sevilla. Iván Ania, del Córdoba, es otra opción, pero es más complicado, puesto que termina contrato en 2027 y habría que pagar cláusula de rescisión.
2: Gràcies, Felipe. I l'última hora esportiva, la capital alacantina. Ens la costa, com sempre, David Esteve. Bona vesprada.
6: Bona vesprada. Poca competició queda en Alicante. Solamente falta por cerrar el León Alicante su campaña. Lo va a hacer este domingo en la Liga Sobal frente a Huesca. El domingo a partir de las 6 de la tarde en el Pitu Rochel. Sin nada en juego porque ya está salvado el equipo alicantino, mientras que prepara ya la Copa el próximo fin de semana que se va a disputar en Alicante.
2: Gràcies, David. Pendents de l'actualitat esportiva, un apunt. Sí. Avui hem acabat Onda Deportiva València, sí, és l'últim programa de la temporada. Uh-huh. Tornarem en setembre, en el nostre horari habitual, 90.9 de 3 a 4, però sempre informats en Onda Cero València a través del 101.2 a la 1 i mitja, en este espai, la brújula de la Comunitat Valenciana, i també a les 20.50, 9 menys 10, en eixa brújula de l'esport, Comunitat Valenciana.
1: Efectivament, temporada ja per tant acabada.
2: Sí, temporada acabada en lo futbolístic, però bé, un estiu llarg.
1: Molt bé, gràcies, Sergi.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu. El mes de maig s'acomiada este cap de setmana amb temperatures pròpies de l'estiu. Sobretot avui, ja ho saben, alerta groga per temperatures de fins a 36 graus este divendres. Hem tingut també la primera nit tropical de l'any. La calor, el ben cert és que no se n'anirà, però a partir de demà dissabte podrien rebaixar-se un poc per les brises. José Ángel Núñez és el cap de climatologia d'AMT a la comunitat.
7: Mañana nuevamente entramos en el régimen de brisas y vamos a tener a partir de mañana y durante gran parte de la semana siguiente un ambiente muy parecido al que hemos tenido esta semana, es decir, temperaturas a mediodía de 28 a 30 grados y lo que sí va a ocurrir es que las noches que hasta ahora, hasta ayer eran pues temperaturas más o menos normales de 17, 18 grados seguramente no van a bajar de 20 grados o van a estar en el entorno de 20 grados los próximos días.
1: Així està la Comunitat Valenciana 29 de maig de 2026. Un parell de recomanacions per a este cap de setmana, si ens ho permeten, així a la ràdio. Gente viajera amb Carles Lamelo, en directe demà dissabte des d'Alacant i en directe diumenge des d'Elda. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
8: La brújula Comunitat Valenciana.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Onda Cero València.
11: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sanchezpla.es.
12: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
13: ¿Ya? Vale, dime.
12: Que sí, que estás embarazada.
13: ¡Sí!
14: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta comunidad.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.